them, Alice. Que els pets demanin mandrites i encén, que és del banc i tot cor, berri aquest, que corres per tot.